3220 8358 afare bi bisa se de pana de kai o papa then I'll be catching up next week. That's a name. Yeah, Father's Day. Then I'll be catching up. What you are? 0322 0358 1 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2 0322 0358 2